0: Norte Squad y pam pam pam pam.
1: Estava complicant el circo i bebé, arribo a casa i faig...
2: Bueno,
1: sí, canta 8 vegades, faig...
3: Mama, què tal?
4: Què passa?
5: Vinga, senyores.
4: 4.